0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. Directors de centres educatius de la Comunitat Valenciana s'han concentrat este matí davant la seu de la Conselleria d'Educació per a reclamar una resposta urgent, diuen, que desbloqueja la situació després de 13 dies de vaga indefinida, perquè han assegurat que estan al límit després de la concentració. Han sigut citats 30 centres avui a la una de la vesprada a una reunió amb la direcció territorial. A Castelló la reunió serà demà dijous a les 10 del matí amb 50 centres i Alacant està pendent de fixar la data. En successos, la Guàrdia Civil de Cantàbria ha detingut a 23 persones, de dos i dos estan investigades, totes de València i Alacant, per diverses ciberestafes cantabres, entre elles la coneguda també com la que suposadament es va fer al mes de maig, on se va estafar 65.000 euros. La Guàrdia Civil recorda que les entitats bancàries mai envien missatges amb enllaços a les seues webs per a solucionar problemes. La Guàrdia Civil de Castelló, per la seva banda, ha desenvolupat un ampli dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració de les festes patronals de Santa Quitèria en la localitat d'Almassora, durant les quals han detingut a 9 persones per diferents delictes, entre elles atemptat i desobediència a agents de l'autoritat, per diferents delictes contra la salut pública, violència de gènere i també requisitòries judicials en vigor. I la Guàrdia Civil ha detingut a Benetússer, a València, dos homes de 44 i 50 anys, després de fer una transacció en una investigació en la qual han intervingut 8 quilos de cocaïna i 87.000 euros dipositats en diversos sobres. Bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Más de uno.

0: 12:39 minutos, seguimos aquí en Más de Uno Safor Vallidigna y vamos con el primer tema de esta primera parte del programa de hoy. Gandía se adhiere al Plavide de la Generalitat para impulsar vivienda protegida en una parcela compartida en Santana. Lo presentaba ayer el concejal de vivienda en el Ayuntamiento de Gandía, Salvador Gregori Escrivá. Vamos a escucharlo y así que nos cuente de qué va todo esto.
1: Res, simplement vull comunicar-vos que ha passat per la Junta de Portaveus l'adhesió, podem dir una mini adhesió, però bueno, com a mostra de bona voluntat per part de l'Ajuntament de Gandia, l'adhesió de l'Ajuntament de Gandia al Plan Vive. Se fa en una parcel·la molt concreta, la localització... passa, és eixa que vegeu que té el redolinet este, eixa roja que té el redolinet, és una que està al costat, està molt propet de, bueno, de la zona de Violeta i tal, és una parcel·la que té unes característiques molt determinades. Passes? És una parcel·la que té 486 metres, que té una edificabilitat de 1.756 metres, és una illa tancada, pot ser, és planta baixa i tres altures, i n'hi ha hasta 15 aparcaments de hasta 15 places d'aparcament. Com podeu veure, continues, com podeu veure, és un entorn, està en l'entorn del Palau de Justícia, tira tots més cap arrere. Vegeu, el Palau de Justícia on està, o sigui que està localitzant un puesto que està molt bé, i bé, bàsicament, pues, la passes i la és un proindivís entre l'Ajuntament de Gandia i la Generalitat Valenciana, en concret l'empresa de vivenda, l'empresa valenciana d'habitatge, perdó, no m'hi sé, no. És un proindivís que l'Ajuntament té el 61,18% i l'EVA és el 38,82%. Bé, a què estem obligats com a Ajuntament de Gandia? Pues, a adoptar les resolucions exigides per a dur a terme la comana, de conformitat amb la legislació aplicable, i la gestió urbanística, pues, facilitar la tramitació i concessió de les autoritzacions i llicències urbanístiques oportunes, i després assumir les obligacions tributàries de les adjudicades i qualsevol tribut derivat de l'activitat. Són coses, un conveni marc, és el conveni que se fica a tots els ajuntaments. L'Ajuntament... s'ha dit com a mostra de bona voluntat, perquè sempre hem mantingut que l'Ajuntament de Gandia estava disposat a ficar-li parcel·les a la Generalitat Valenciana. De fet, quan l'entonces president Carlos Mazón va vindre a Gandia, li va donar un dossier de 1.000 parcel·les disponibles, i les paraules, perquè estava jo davant, recordo les paraules perfectament, és: Carlos, tienes todas estas, presidente, tienes todas estas parcelas, pídeme la que quieres si necesites algo. No hace falta que firmemos nada. Y nosotros siempre hemos estado disposats a servir sol. Lo que no teníem tan clar, com ja vos ha dit moltes vegades, és per què tenim que cedir sol quan les parcel·les de la Generalitat estan sense actuar. I perquè així teniu la situació de l'actual del Plan Vive. Passes? Recordeu que està la parcel·la 1 i 2, són parcel·les que se van adjudicar en maig del 2023 i estan pendents de licitar altra vegada, perquè els anteriors licitadors, els adjudicataris, han renunciat, i des 2023 a 2026 encara tenen que començar a licitar altra vegada. Pareix ser que van a licitar-ho, no saben quan. Després, la parcel·la 3 és una parcel·la licitar en gener de 2025, perquè mos fem idea de la magnitud del retras que es porta en això. Es va licitar en gener de 2025, es va adjudicar en setembre de 2026, havent 3 empreses, ja ho he dit alguna vegada, havent 3 empreses han tardat 9 mesos per adjudicar. 9 mesos per adjudicar una parcel·la on hi ha soles 3 empreses. Hi eren 30 licitadors, per 3 empreses. La llicència es va demanar el 20 de gener d'enguany i s'ha donat el 5 de maig d'enguany. encara no s'han iniciat les obres, I després la parcel·la 4, que és un dret de superfície de 67 vivendes, fet en un concurs d'idees en 2022 i redacció de projecte en 2023. La llicència d'obra de Gandia està el 7 de juliol de 2023, el 6 de juliol de 2023. S'han concedit 3 pròrrogues: abril de 2024, març de 2025, novembre de 2025, o sigui, a passo de caracol. Sols vull canviar passes. Aquesta foto sabeu de quant és? És de la 67 vivendes, eh? Aquesta foto és del 15 de novembre de l'any passat. El 15 de novembre. Ale, passa, les do, passa. Eixa que n'hi ha a l'esquerra és el forat eixe del 15 de novembre. És dir, pràcticament, en 7 mesos, mireu el que s'ha avançat. És la de l'esquerra. Eixa que vegueu, tira per carrer. Eixa, ui, és eixa. Eixa foto és d'ahir. Eixa foto és d'ahir, eh? En 7 mesos. En 7 mesos. I esta que... I esta, tira un poquet per carrer. Una més a dalt, una altra, on està el mapa del Plan Vive. Eixa. I eixa que està tota allà, encara, és la número 3. És la número 3. Eixa que es va licitar en gener, es va adjudicar en setembre, s'han donat les llicències, o sigui, tira més avall. Eixa de la dreta, és la que fa any i mig, que està ahí parat. Entonces, che, cap de problema. Vosaltres volem fer que la Generalitat faci vivenda. Creiem que no és una solució a curt plaç, és una solució a mig llarg plaç. Però el que no pot ser la Generalitat és que agarri aquests temps. A mi em fa gràcia moltes vegades quan l'oposició diu no, és que tarda mucho, és que no sé què, és que no sé quantos, no sé quin. Pues, escolta, se ve que en tots els sitios cuecen aguas. Perquè mireu el que se tarda en això, eh? Ahí que està el cartell. Eixa foto és d'ahir plasma també, eh? Sí, fotos d'ells de l'ASPA. Per això, nosaltres, predisposició total, des del minut número 1, a fer vivenda Gandia en col·laboració amb la Generalitat. Des del minut 1. Però no mos poden exigir el que ells no estan complint. Perquè així, el que primer que està incomplint i retrasant-se molt és la pròpia Generalitat Valenciana. I ja te dic, no és per fer la punyeta, ni és per un tema ideològic, ni és per absolutament res. El que passa és que a los hechos nos remitimos. A los hechos nos remitimos. Lo que hi ha, lo que n'hi ha. I el Plan Vive, pues no sé, ho vaig dir al plenari, no sé si és el Plan Caracol o el Plan Muerte, però des de luego va a paso de caracol. Tenim ara l'opció, l'oportunitat de tindre una parcel·la que és un proindivís que no podem fer nosaltres sense la empresa valenciana d'habitatge, i l'empresa valenciana d'habitatge no pot fer res sense nosaltres, doncs es comencem per ahir. I si vegem que la cosa funciona, doncs ficarem més parcel·les a disposició de la Generalitat per a que tiren davant. Però el que no pot ser és que la Generalitat mos demane parcel·les, les seues no les faça, i ara volem esta, que és a mitges no, dos terceres parts nosaltres, una tercera part aproximadament d'ells, que ja veurem com funciona. Si veiem que n'hi ha espenta, n'hi ha alegria i es comencen a edificar-se, pues donarem parcel·les a disposició de la Generalitat per a que pugui fer coses. I n'hi ha una cosa que sempre ho reitere: esta que era del concurs d'idees, encara estaven els fons europeus, que van a prendre els fons europeus, perquè el dia 26 de juny d'enguany, o sigui, d'ací menys d'un mes, s'acaben els fons europeus, i tenia que estar acabada aquesta parcel·la. Aquesta parcel·la, que era un dret de superfície de 67 vivendes, tindria que haver-se acabat el 30 de juny. No s'acabarà, la Generalitat prendrà els fons europeus. I les altres ja és tot en modo permuta, és dir, solar a canvi d'obra. El que fica el solar després rep en compensació pisos, o sigui, el paguen en pisos. Per això no fa falta estar en la Generalitat, ho pot fer perfectament l'Ajuntament de Gandia. Al principi tenia un sentit quan hi havia fons europeus implicats, però ara que ja se les ha passat l'arroz, bueno, que baja el dia, què vols que el diga, ja no té ningú sentit. I res, a partir d'ahir, si teniu algun dubte, pues perquè mira, per dos motius. Uno, com a mostra de bona voluntat, que nosaltres no ens hem, diguem, negat mai a facilitar sol a la Generalitat. Nosaltres el que ha dit, Has començat les vostres parcel·les. Per què voleu parcel·les nostres si les que sou vostres no, no se les tragueu des dits? Això una. I en segon lloc, doncs perquè és un punt indivís. Anem a provar en este punt indivís, perquè sense nosaltres ells no poden fer res. Nosaltres tenim el quasi 62% i ells un poquet més del 38%. Llavors, com és un punt indivís, és una parcel·la que és des dos, en aquest percentatge de propietat, doncs anem a fer una mostra de bona voluntat i dir, vale, empezamos por ahí. Y como digo el refrán, de momento un saco de cemento y si todo va bien, un almacén. Pues hombre, nosotros íbamos a donar una relación de 20 parcel·les. En el su momento el alcalde José Manuel Prieto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, iba a oferir y iba a donar un dossier que tenían. Carlos, o presidente, no me recuerdo cómo iba a decir, están todas estas parcelas, elige las que quieras. Nosotros también queremos hacer vivienda, que se hagan viviendas. Y si hay fondos europeos, mejor todavía. Pero claro, de los fondos europeos ya pasó. Perquè ja veu com està, sol és una parcel·la iniciada en fons europeus i miro com està, va perdre la Generalitat tot el finançament. I per una altra banda, com veiem que no es manegen, pues, quin sentit té que nosaltres mos llevem de parcel·les de damunt quan les parcel·les de la Generalitat no s'està avançant pràcticament? Ja n'hi ha quatre parcel·les, d'aixes quatre, una ja veu com està. Set mesos i encara no ha acabat el sòtano. I l'altra, que any i mig des de que vas començar la licitació i encara no has començat les obres. Pues hombre, un poco más de diligencia, por favor.
2: Más de uno.
3: El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito. Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
4: Porfa, no te vayas.
5: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra con el del Pobla Fest. Artistas confirmados: Malú, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, Fangoria y muchos más. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano. Tras el éxito de su primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Pobla Fest. Vívelo bajo las estrellas.
6: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
7: Tú eliges.
6: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
7: ¿Todo?
6: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
7: Y no te pierdas nada.
2: Más de uno.

0: Seguimos en Más de Uno, Safor Vallidigna. En 7 minutos llegaremos a la 1 de la tarde y terminará esta primera parte, este primer tramo del programa de hoy. Vamos con el siguiente tema. Ya se ha reinaugurado, se ha vuelto a abrir ese centro deportivo del Grau de Gandía después de esa inversión que ha realizado el Ayuntamiento de Gandía. Vamos a escuchar primero al concejal de deportes y después al director de la parte de servicios básicos, Sebas Gálvez.
1: Gandía, Juntan, Sebas Gálvez, director general del Departamento de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Gandía. Y bueno, estem de enhorabuena porque venim a anunciar que demà dimarts, dia 26 de maig, obrirem el centre esportiu del Grau. Volem destacar, ara aprofitant que està aquí el director general, quines obres s'han realitzat allí. Bueno, destacar que és una obra d'una gran envergadura en un centre per el que passen fa 4 mesos tenien fins a 6.000 usuaris inscrits i per fi definitivament en aquesta actuació de millora d'obra i subministre pel que fa a la reforma d'unitats de producció tèrmica i nova instal·lació fotovoltaica, ara ens ho explicarà el director, anunciar que per fi obrim les portes. Vam aprofitar una subvenció de fons europeus, Next Generation, al voltant de 600.000 euros. S'ha fet una actuació que segueix els principis de sostenibilitat, en primer lloc, i també de continuació del Pla Resol. Com sabeu, és un centre molt important per a nosaltres des de l'àmbit d'esports i continuem en aquesta actuació de Pla Resol, que és rehabilitar i millorar les instal·lacions esportives de Gandia, a més d'aquest principi de sostenibilitat, més eficiència energètica, tant d'aigua com d'energia, que ara ens explicarà Sebastián. Destacar que continuem treballant en algunes actuacions que ja no interferiran a l'ús normal de la instal·lació i que recordar que seguirem ampliant els cursos. Ja tenim, vull destacar, cursos en piscina, en gimnàs i en les sales, com són GAP, body, pilates, salsa, zumba, cardio, yoga, aquagym, spinning, cuba, TRX, step o core. I destacar als usuaris que a partir d'avui ja podran, en l'aplicació Reserva Play o allí mateix en el propi centre, podran donar-se d'alta per a continuar el treball esportiu de manteniment que estaven fent. Destacar que des de l'àmbit d'esport, per acabar i abans de passar-li la paraula a Sebas, encara que l'actuació siga majoritàriament a la sala de màquines o a l'exterior, en les plaques fotovoltaiques, dir que també s'ha pintat els vestidors, hem corregit les humitats, s'ha pintat la zona de les piscines, de la platja de les piscines, hem revisat les màquines de musculació, fins a 50 màquines, i s'ha renovat algunes mancuernes, balons de fitball i algun material de la sala de fitness. Ja dic, continuem millorant. Vull agrair per acabar la paciència dels usuaris. Han sigut poc més de 3 mesos d'obres i esperem que

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 25.000 persones han tornat a eixir avui al carrer en una nova manifestació de la vaga educativa indefinida. La negociació del professorat amb la Generalitat sembla començar a donar els primers passos, però molt a poc i tímidament es mantenen, de fet, les protestes convocades, tot i que el sindicat CESIF, que ja va signar l'acord parcial de dilluns, es desmarca ara i anuncia que no en secundarà més per a centrar-se en la negociació. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Fa només uns minuts ja s'ha donat per tancada la comissió d'investigació de la Dana a les Corts, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. Ha sigut amb el vot a favor de PP i Vox i amb l'oposició de l'esquerra i de les víctimes que censuren la clausura prematura, diuen, de la comissió. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El primer és anar amb el resum de la jornada d'avui de vaga educativa indefinida, un dia al qual la negociació s'ha mantingut estancada. La mesa de negociació entre la Generalitat i els sindicats de l'ensenyament ha tornat a reunir-se, sí, però sense donar grans fruits. La negociació va ara punt per punt i el de la reducció de la burocràcia sembla situar-se com el més avançat fins ara. En canvi, el del nombre d'alumnes per aula o la recuperació de les plantilles d'anys anteriors es troben per contra més bloquejats a hores d'ara. La Conselleria d'Educació continua defensant per la seva banda que les propostes que ells plantegen situarien el professorat valencià com el de millor condicions de tot l'Estat. Així que el resum un dia més vindria a ser el de la cautela per les dues parts. Sentim el coordinador d'acció sindical de l'STPF, Marc Candela, i el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy.
2: Hem d'esperar, veure fins on arriben, posar-ho a valoració del professorat, a consulta del professorat i a partir d'ahí ja veure com acaba això.
3: El acuerdo es muy bueno. Nosotros comprendemos que lo tengan que consultar, que tengan que estudiarlo, pero el acuerdo es bueno para los docentes, bueno para el sistema educativo, bueno para el alumnado y bueno para cada familia valenciana.
1: La protesta avui dimecres s'ha mantingut al carrer. Més de 25.000 persones s'han manifestat a València, a la que ha sigut la quarta manifestació des de l'inici de la vaga educativa indefinida. Ens han dit els professors i les professores que hi han assistit i amb els quals hem pogut parlar que estan cansats i que senten que la Conselleria d'Educació els està faltant el respecte. Amparo Sánchez ha seguit la manifestació.
4: Afirmen que la negociació s'està fent molt llarga i dura. Demanen que arriben pronte a un acord que siga bo per a tots, però sobretot que no els prenguen el pèl.
5: No nos fiamos de nada ya, porque como ha dado tantos giros la cosa...
6: Perquè centres enormes que tenen aules hueco tampoc doten de més personal. Cal ajustar la ràtio a les necessitats de l'alumnat i a les necessitats del centre.
7: Se necesita tener una educación pública para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades.
8: Es desesperante ver que estás pidiendo cosas con sentido común, que lo que estás pidiendo es por mejorar la situación en las aulas. Y ves que hay una negación por parte de la gente que tiene que encargarse de gestionar esto, que tú esperas que su función es brindarte más recursos.
4: Reiteren que senten que es la seva responsabilitat lluitar per les millores per el sector educatiu, que van més enllà de la millora salarial i que els alumnes compten amb una millor atenció. Insisteixen que molts professors de segon de batxillerat, malgrat estar de vaga, han acudit als centres per ajudar a l'alumnat a preparar la pau.
9: Però sí que estoy yendo a darles clase al alumnado para que ellos, por lo menos, puedan conseguir lo que ellos se merecen. Debemos enseñarles que esto costa también de mucho esfuerzo. Y así es.
4: Els docents que avui han eixit al carrer no han tornat a estar sols i han comptat amb el suport de les famílies.
1: Els qui no eixiran però més al carrer són els representants del sindicat CESIF, que va signar dilluns el microacord de pujada salarial i que ha desconvocat avui les seues protestes. El seu responsable, José Seco, explica que ho fan per a donar un major protagonisme a la negociació.
10: Que una vez abierto un plan de negociación activo y que está dando ciertos frutos, no podemos mantener una acción tan fuerte que además es tan dura económicamente para los docentes de la Comunidad Valenciana. Por tanto, por responsabilidad y atendiendo a este proceso de negociación, suspendemos la huelga indefinida.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, continua confiant en arribar pròximament a un acord de la vaga educativa indefinida. Podria ser demà dijous, apunten fonts de la Generalitat. El cap del govern valencià convida els sindicats a desconvocar els actes de protesta que, per a Pérez Llorca, resulten incompatibles amb el manteniment en paral·lel de les negociacions amb la Conselleria d'Educació.
11: Jo crec que estem tots treballant perquè s'acabi com antes este conflicte, que sincerament per a mi ja no té sentit que és la vaga, perquè per el mero fet de que estiguem sentats tots en una taula estem ja alcançant els primers acords, no té sentit que estem posant en jaque el futur dels estudiants, especialment els que van accedir del segon de batxiller a la universitat, o que alguns amenacen en no examinar-los.
1: I abans de fer una pausa per a la publicitat, un últim apunt de l'actualitat educativa d'avui, este sobre l'amenaça que ha fet en les últimes hores el professorat corrector de les proves d'accés a la universitat de la setmana que ve, que advertix el professorat corrector de possibles renúncies en bloc i, per tant, exàmens sense corregir. Doncs bé, la Generalitat demana a la Direcció General de Treball que els serveis mínims de professorat corrector siguin del 100%. Expliquen en un comunicat que este no és un tràmit administratiu més, sinó que la selectivitat suposa el moment més important per a l'estudiantat.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
12: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana. Un turismo que da oportunidades, que genera empleo y que mejora la vida de muchas familias. Porque el turismo, cuando se hace bien, también es compromiso, igualdad y futuro. Comunidad Valenciana en la Onda, el viernes 29 de mayo desde la CDT de Turismo de Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
1: Són ara mateix les 7 i 26 minuts de la vesprada, Onda Cero en emissió per a la Comunitat Valenciana. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts és ja història. Apenes 10 mesos ha durat des de les primeres compareixences d'experts, de tècnics i de càrrecs polítics. Esta vesprada, fa només uns minuts, PP i Vox han fet valdre la seva majoria al Parlament Valencià i l'han donada per tancada. El Partit Socialista parla d'infàmia, compromís de farsa, acusen PP i Vox de negar a investigar i de negar-se a donar amb la veritat de la dana. José Muñoz, PSPP-PSOE i Saura Navarro, Compromís.
13: Este dictamen es una auténtica falacia. Han intentado cerrar este proceso en falso. Vuelven a hacer lo mismo que hicieron sus antecesores. Pero afortunadamente la sociedad valenciana es mucho más que ustedes.
14: De esta vergonya no volem participar. Lo que volem i exigim és respecte cap a les víctimes, que una i altra vegada han vingut a exigir veritat. I en esta comissió no s'està donant la veritat.
1: PP i Vox defensen, per contra, el ritme que ha dut la comissió d'investigació. Concretament, els populars asseguren que només ells han demanat disculpes i ho contraposen al govern central. Nando Pastor, Partit Popular, José María Llanos, Vox.
15: Solo el Partido Popular, solo los políticos del Partido Popular reconocieron errores, pidieron disculpas por los mismos y se dimitió. Algo que en el Partido Socialista no. Ahí está Polo, ahí está Bernabé, ahí están los que no hicieron las obras, están todos. Ahí están los que tardaron 96 horas en venir a socorrer al pueblo valenciano.
16: Una deficiente gestión de la información, evidente, con una falta de coordinación interadministrativa. No llegó esa información y no se gestionó bien esa información por parte de todas las administraciones competentes.
1: 24 hores després de l'acord de PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat d'enguany, el president Juan Fran Pérez Llorca no aclareix del tot si els comptes públics valencians inclouran ixe principi d'identitat nacional que, segons Vox, sí hi estarà present als pressupostos valencians. Pérez Llorca reivindica que la seva prioritat nacional són els serveis socials, diu, però que si la identitat nacional de Vox fa referència a una qüestió d'arrelament al territori, el PP la comparteix.
11: Para mí mi prioridad nacional en estos momentos, ya lo he reflejado, es la educación, son las políticas sociales, son la sanidad y no voy a entrar mucho a eslóganes, ¿no? La prioridad nacional se refiere al arraigo, pues mire, conforme se vayan desarrollando las normas que afecten a las ayudas sociales, iremos estableciendo un arraigo que ya estaba establecido en la Comunidad Valenciana.
1: Cap a Castelló de la Plana marxem ara perquè allí en estos moments la reina emèrita Doña Sofía està visitant la seu del Banc d'Aliments Castellonenc. Sofía serà anfitriona demà dijous del Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments que tindrà lloc allí a la capital de la Plana. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar, bona vesprada.
17: Bona vesprada, Ramon. En aquests moments la reina inaugura l'economat solidari del Banc d'Aliments de Castelló i posteriorment visitarà l'Ajuntament, on serà rebuda per la Corporació Municipal i signarà el llibre d'honor de la ciutat. Es compleixen 50 anys de l'anterior visita oficial de la reina Sofia al consistori juntament el rei Juan Carlos en l'any 1976. L'emèrita torna avui a Castelló per a presidir demà el 29è Congrés Nacional de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments i també la reina Sofia mantindrà una trobada amb representants de la reina i el cofradia de la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciutat de Castelló.
1: Ha sigut la crònica de Juanjo Tobar des d'Onda Cero Castelló. La Generalitat ha autoritzat en el que duem d'any més de 1.000 actes de baus al carrer, és a dir, un 7% més que en el mateix període de l'any passat. Les comarques de Castelló, precisament, han sigut on més actes de baus al carrer hem tingut fins ara. Per al conseller d'Interior i Emergències, Juan Carlos Valderrama, esta és una mostra més, diu, del suport de la Generalitat als actes tradicionals.
18: Una muestra más de gran arraigo y tradición que tienen los Bous a Carrer en la Comunitat Valenciana y que gozan, por supuesto, de buena salud. Es una apuesta clara de la Generalitat Valenciana por la defensa de nuestras tradiciones, de nuestros valores y de nuestras señas de identidad.
1: La baixa rendibilitat i la falta de relleu generacional estan provocant al camp valencià una regressió de l'activitat en algunes zones i cultius, la qual cosa acaba generant una multitud de terrenys abandonats que acaben al mateix temps generant afeccions a la resta. Heu denunciat, heu alerta, la Unió Llauradora des de l'Organització Agrària demanen a les conselleries d'Agricultura i de Medi Ambient un pla d'actuació davant parcel·les abandonades, infrautilitzades o sense manteniment adequat. Carles Pérez és el secretari general de la Unió Llauradora.
19: Estan generant un risc per a la sanitat vegetal dels nostres cultius i ambiental, la proliferació de plagues i enfermetats, l'expansió de males grosses i espècies invasores, l'augment de fauna salvatge al ser un reservori i el risc d'incendi són algunes de les causes que estan provocant aquestes parcel·les.
1: Avui ens reservem temps per a la cultura perquè l'Ajuntament d'Alacant ha presentat avui una troballa arqueològica excepcional. Parlen de la Venus d'Alacant. És un cap de dona en marbre blanc dels segles 1 i 2 de la nostra era. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
20: Y está en muy buen estado, ha sido hallada durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba. Tampoco es una casualidad que haya sido en ese lugar, ya que cerca está el yacimiento de la villa romana de Lucentum, el origen de Alicante. José Manuel Pérez Burgos, arquitecto municipal, ha indicado que es de estos hallazgos que ocurren una vez en la vida.
21: Con unos rasgos helenísticos absolutamente maravillosos, con una calidad de un mármol blanco que, según ya hemos consultado, puede ser un mármol de alta calidad procedente de Italia, una época alto imperial romana. Hablamos del siglo 1-2.
20: La Venus de Alicante pesa 14 kilos y mide 22 centímetros de alto y 19,7 de ancho. Se exhibirá al público cuando acaben los trabajos pertinentes.
1: La subdelegació del Govern Central a Alacant ha presentat avui el dispositiu especial de seguretat per a les fogueres d'enguany. Més de 4.600 agents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local treballaran per a garantir que les festes transcorreguen sense cap incident. També hi haurà dispositius especials del personal de l'Ajuntament de la ciutat, del tram d'Alacant o fins i tot de l'autoritat portuària. L'explanada, la plaça dels Estels o la platja del Postiguet seran alguns dels llocs que veuran reforçada la presència policial durant les pròximes fogueres. I parlant precisament de dispositius especials de seguretat, el que ha dut a terme la Benemèrita a les festes patronals de Santa Quitèria a Almassora, a la Plana Alta, dispositiu especial de seguretat que ha tancat amb la detenció de 9 persones. Recta final de la brújula valenciana amb una primera parada, parada als esports, amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
22: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: I amb un convidat d'excepció que heu tingut avui, que és Castro, l'entrenador del Llevant.
22: Sí, com dius, avui hem tingut el plaer de parlar a Onda Deportiva València amb el tècnic del Llevant, després d'obrar un autèntic miracle amb la salvació del conjunt llevantinista. Ara toca parlar del nou projecte en el que el propi Castro sap que serà molt difícil que estiga Carlos Espí.
23: Eso iba a ser una venda normal, pienso yo. Dentro del fútbol actual no hay delanteros como... No hay casi delanteros con su edad, con el nivel que tiene. Es muy difícil de encontrar. Pero el fútbol actual es así. Lo que tenemos que tener es la calidad dentro del club para sustituirlo.
22: Té molt clar que serà una venda. I al València com arrenca la planificació de la propera temporada? Víctor Llu, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Pensant ja en la planificació de la pròxima temporada, recordem que un total de 8 jugadors no van a continuar a l'espera de què és el que va passar con Guido Rodríguez, que no està encara descartat que pugui continuar en el València. I pendents també de Copete, d'esa recuperació, d'esa lesió que encara no està recuperada i que el jugador té encara un llarg estiu per davant per a estar recuperat. La seva intenció és estar en octubre, només comença el campionat de Lliga, treballa dia tras dia amb un preparador particular per a recuperarse de la seua lesión al genoll.
3: Gracias, Víctor. Al Villarreal les confirmará la propera semana la arribada de Íñigo Pérez, que podría arribar como campeón de la Conference League. Víctor Flamba, Esplada.
5: Què tal? Bona vesprada. Avui en el Villarreal estaran especialment pendents d'eixe partit, d'eixa final de Conference League del Rayo Vallecano, perquè en la banqueta madrilenya Íñigo Pérez dirigirà el seu últim partit abans d'anunciar oficialment la seva arribada per a les properes temporades en el Villarreal Club de Futbol. I a més, en el Club Deportivo Castellón, optimisme amb la possibilitat de poder comptar amb Brian Cipenga de cara al decisiu partit del proper diumenge davant de l'Eibar.
3: Gràcies, Víctor. I el Lel se'n va per sorpresa. Eder Sarabia, Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buenas tardes. Día de despedidas en el Elche. Por sorpresa, Eder Sarabia ha anunciado que deja la entidad franjiverde a pesar de que le quedaba un año de contrato. Tenía hasta 2027. Dice que se va por motivos personales y asegura que no va a entrenar a ningún club en los próximos meses. También ha anunciado que se marcha, que no renueva su contrato, Aleix Febas. Esto era un secreto a voces.
3: Gracias, Felipe. ¿Qué contem en Alacant? David Estrella, buena desplada.
24: Buena desplada, Oriol Soldevila, jugador del Hércules, ha pasado hoy por el restaurante Villa Bandida, donde cada semana organiza Onda Cero Alicante sus tertulias. El futbolista catalán se ha pasado todo el año en blanco por culpa de una grave lesión de rodilla, pero ha reconocido que tiene muy buenas sensaciones de cara al inicio de la próxima temporada y que va a estar en plenas condiciones para arrancar la pretemporada y el próximo curso.
3: Gràcies, David. Això és tot.
1: I avui dia 27 queda un mes exacte per a l'inici dels Gay Games de València. Suposo que estarem pendents, no?
3: Així és.
1: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
3: Adéu.
1: Adéu, adéu. I la segona parada que fem és a l'oratge. El termòmetre continua pujant i de moment sembla no tindre fred. Més de 34 graus de temperatura hem tingut avui a Anna, a la Canal de Navarrés, i a Llocnou d'en Fenollet, a la Costera. Són dades de l'Agència Valenciana de Meteorologia. Demà dijous més del mateix, sol i temperatures cap amunt. Esta pròxima nit podria ser la primera nit tropical, perquè ens hem quedat en la passada fregant els 20 graus de mínima a Castelló de la Plana i Volta. Així està la Comunitat Valenciana 27 de maig de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Una vesprada més a la ràdio, a la brújula. Bona vesprada.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
25: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
26: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
27: Tú eliges.
26: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
27: Todo
26: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
27: Y no te pierdas nada.
28: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
29: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
4: sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96 284 2893.